0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.
1: Cuando bailo suena ta-ta-ta.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: cold alone.
1: Ràdio Abrera, són les 3.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Hey,

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
8: Soy J.C. Ramón.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
1: 107.9.
0: La banda sonora de les teves...

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. What?

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Hoy el

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant.

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera,

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
4: També a l'estiu.
3: Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, Solesat us parla, Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf, on Protecció Civil ha enviat un més alerta a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats també de fenòmens de temps violent. De fet, en aquests moments ja plou amb intensitat i els xàfecs guanyen extensió entre el Garraf, el Baix i l'Alt Penedès i també el Baix Llobregat. Per aquest motiu queda restringida la mobilitat des de les 7 del matí i fins les 5 de la tarda a l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna també l'activitat sanitària no urgent. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Fent una crida a la prudència, ha llançat una alerta per pluges intenses, un nivell d'intensitat molt alt. Demà al matí hem decretat algunes mesures, com per exemple la suspensió de l'activitat escolar i una recomanació de teletreball i de tota la mobilitat no essencial entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. En aquestes comarques, per tant, demano que se segueixin aquestes indicacions i al conjunt del país que s'estigui atent a les recomanacions que es donaran des del Departament d'Interior. No?
2: I pel que fa al transport, els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldes, fet que pot incrementar el temps de recorregut i ocasionar alguns retards. A la resta de la mobilitat, només una avaria deixa un carril tallat a la P7 a Ulldecona en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir el mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret. Els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida. Hores després es van detenir els dos primers menors, als quals ara se sumen els altres dos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

somni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància ser lleuger.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc de pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, on Protecció Civil ha enviat de fet un més alerta a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats també de fenòmens de temps violent. De fet, en aquests moments ja plou amb intensitat i els xàfecs guanyen extensió entre el Garraf, el Baix i l'Alt Penedès i també al Baix Llobregat. Per aquest motiu queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda a les comarques on guanyen, de fet, més intensitat aquests xàfecs. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. Escoltem ara Xavier Masramon, cap de guàrdia del SECAT, que ha fet a la xarxa aquesta darrera actualització.
4: Ara mateix l'episodi ja està actiu. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força i ja tenim les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès.
3: Pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7, al Papiol, deixa un carril tallat en sentit Girona. També una avaria a l'AP7, en aquest cas a Ulldecona, deixa també un carril tallat en aquest punt. I finalment una altra avaria a la C32, a Cornellà de Llobregat, deixa un carril tallat en direcció Nus de Trinitat. I pel que fa a la política internacional, la Comissió Europea proposarà 8 criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió a l'indret. Els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabant perdent la vida. Hores després es van detenir els 2 primers menors, els quals ara se sumen als altres 2.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves de Brera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament de Brera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radiobrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Brera.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'abrir el 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament de Brera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
6: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local de Brera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
7: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Brera, la informació més propera.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Suena.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un alert a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí, al Garraf ja avancen pel litoral i prelitoral cap a l'interior. Per aquest motiu queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats, es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui al Notícies en Xarxa.
3: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
2: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'AP7 a Ulldecona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a l'escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluc i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament d'Abrera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
6: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
5: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
6: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
5: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Gràcies, Pepita Estudios.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Què escoltes al mòbil?
7: Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera?
7: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
6: En directe?
7: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
6: No.
7: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
6: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mas Ramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: S'han activat una 50ena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
2: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la Festa Major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluc i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament d'Abrera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
6: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
5: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Èxit sense pauses.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al Polígon Industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Tenim la fórmula perfecta
8: per gaudir de l'estiu.
9: Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: الانتظار طويل منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: A chatarrero del amor.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
3: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
2: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluc i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Roca i Bros, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament d'Abrera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
6: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
5: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
6: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
5: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
10: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
9: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 1. Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
3: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
2: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquiu, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Caldés. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Roca i Bros, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves de Brera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins a les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament de Brera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radiobrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Brera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'abrir el 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
5: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa,
7: recorda, 107.9 FM.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
2: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
2: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc amb el conflicte de Ceuta i Sánchez va respost que no te amo.
3: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
2: Ha estat en la sessió de control al Congrés dels Diputats en la que s'ha conegut que el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nens fins que no acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Sánchez també ha aprofitat per defensar que l'executiu no té res a amagar sobre la crisi a Ceuta i ha recordat que avui es publicaran tots els informes sobre Ceuta elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. I el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió avui com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, també l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que és la primera dona en ocupar aquest càrrec. N'ha fet l'anunci avui la consellera d'Interior, Núria Parlon. I atenció a les pluges intenses que afecten avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb aquestes pluges. El Meteocat ha rebaixat el nivell taronja, l'avís, per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les 12 i les 6 de la tarda al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i també al Bages. I pel que fa a les afectacions al transport, després d'aquestes pluges, l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També a l'A26, a Montagut, hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i, de fet, hi ha un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà a petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8a vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. I el fiscal de menors ha demanat l'internament en règim tancat per als 2 menors de 16 anys detinguts per la seva presumpta vinculació amb el crim d'un home de 45 anys a Manresa. És la mateixa mesura aplicada als altres 2 joves de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada pel mateix cas.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Davant la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal, i es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció. Aquest dimarts al vespre s'ha reunit el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui ha signat un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses, d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaquen evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, suspendre l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. A partir de les 5, i si la situació meteorològica ho permet, es reprendrà l'activitat habitual als diferents equipaments. Segons els avisos, les pluges intenses poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb possibilitat de pedra i ratxes de vent, que poden superar els 90 km per hora, esclafits i tornados en els municipis del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Davant d'aquesta situació, a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'apliquen les següents mesures extraordinàries. Com a mesures generals, eviteu desplaçaments no imprescindibles, prioritzeu el teletreball sempre que sigui possible i seguiu les indicacions dels serveis d'emergència. Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Roca i Bros, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins a les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. La policia local, Protecció Civil i la Brigada Municipal treballen de manera coordinada per garantir la seguretat de les persones, la continuïtat dels serveis públics essencials i el seguiment permanent de la situació meteorològica. També es demana a la ciutadania que segueixi els canals de comunicació oficials de l'Ajuntament d'Abrera i de Protecció Civil de la Generalitat per conèixer l'evolució de la situació i les possibles actualitzacions de les mesures preventives. Als webs abrera.cat i radioabrera.cat podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: I us recordem també quines són les mesures de protecció que s'han d'adoptar davant l'episodi de fortes pluges. S'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigua a la vall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon al qual heu de trucar és el 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Podeu consultar tots els consells de prevenció davant les pluges intenses als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
5: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
5: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.
7: Mira, que ho he estat pensant i jo què sé, que fa dies que no estic bé, m'estic ratllant i ara estic en un moment que necessito respirar una mica, fluir. I crec que t'ho estic fent passar malament i això em fa mal, no sé. Potser millor donar-nos un temps. Sé que sóc jo, eh? Perquè no et puc per retreure res, però...

0: Que ets massa bon tio.
1: No, de veritat, eh? T'ho juro, tio, que em rebenta el cervell. Digue'm, jo què sé, que no ho senties de veritat.
0: Ets massa bon tio.
1: Que no m'has estimat. Digue'm que no t'has enamorat.
0: Bon
1: Digue'm que no t'has enamorat.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Atenció a les pluges intenses que afecten des d'avui diversos punts del territori. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf i han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren cap al nord-est del país. Durant la tarda afectaran a punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre poden arribar al prelitoral. La coordinadora de l'aplicació de plans de protecció civil, Imma Soler, explica que la població vulnerable a aquests factors rebrà missatges d'alerta pels mòbils, però ha destacat que el més important és que la ciutadania estigui conscienciada del risc.
4: Enviarem les alertes o enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors, el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
3: De moment, les tempestes han deixat més de 50 litres per metre quadrat entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès i els bombers han atès 44 avisos des de les 6 del matí relacionats amb l'episodi de pluges. El Metocat ha rebaixat a nivell taronja l'avís per intensitat de pluja, però encara es poden superar els 40 litres en mitja hora entre les, fins a les 6 de la tarda, volíem dir, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Moianès i el Bages. Pel que fa al transport, l'alta velocitat Madrid-Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària a causa d'un llamp. A la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i un carril tallat en ambdós sentits. I el major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. A més, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en assumir aquest càrrec. N'ha fet l'anunci la consellera d'Interior, Núria Parlon. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA del 2025. La compareixença serà a petició pròpia després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8ena vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar, per via d'urgència, la reforma del reglament al Parlament. Finalment, pel que fa als esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase de Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 de la tarda i les úniques baixes seran les de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final el 5 de juny al Wanda, al Estadi Metropolitano.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Continuem fent el seguiment especial d'aquesta situació d'emergències provocada per la previsió de pluges intenses per aquest dimecres 9 de setembre. Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera, Brigada Municipal, Policia Local i els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han dut a terme diverses tasques preventives al nostre municipi al llarg de tot el matí. S'ha senyalitzat i tallat l'accés a diverses zones inundables per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar el pas de persones i vehicles. La policia local està desenvolupant tasques de vigilància, prevenció i seguiment en coordinació amb la resta de serveis municipals. El dispositiu s'ha iniciat a les 6 del matí amb la revisió dels punts crítics detectats durant el torn de nit, amb l'objectiu de fer-ne el seguiment, garantir la seguretat i anticipar possibles incidències. S'ha activat el cos de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera per treballar de forma coordinada amb la policia local en les tasques de vigilància, prevenció i seguiment dels punts més sensibles del municipi. S'han dut a terme treballs de poda i tirada de branques a l'entorn del pont dels francesos per millorar la visibilitat de la senyalització existent i reforçar la seguretat en aquests punts. Al llarg del matí, el personal de la brigada municipal ha realitzat tasques de revisió i prevenció a les cobertes dels diferents equipaments municipals per comprovar-ne l'estat, garantir-ne el correcte manteniment i prevenir o resoldre les possibles incidències que es puguin ocasionar. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant d'aquest episodi de pluges i seguirem informant de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal. Ahir al vespre es va reunir el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui va signar un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses i d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destacaven evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, així com l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats, i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. Protecció Civil de la Generalitat, però, ha rebaixat finalment les mesures imposades a les 5 comarques que ahir van rebre l'avís per intensitat de pluja, entre elles el Baix Llobregat, i s'han aixecat les restriccions sobre l'activitat sanitària no urgent i la mobilitat. Es manté, en canvi, la suspensió de l'activitat educativa i de lleure fins a les 5 de la tarda.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'han aplicat les següents mesures extraordinàries.
4: Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertit, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. Podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
2: Happy Holidays!

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al Polígon Industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: El chatarrero del amor.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Enviarem les alertes o enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
2: Estem encara atents a les tempestes que poden ploure a altres indrets de cara a aquesta tarda. I més informació, un nom propi, Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
4: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
2: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquest lloguer temporal només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugrana reben el Feyenoord, els socis del Barça, pendents del temps. Això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.
1: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Continuem fent el seguiment especial d'aquesta situació d'emergències provocada per la previsió de pluges intenses per aquest dimecres 9 de setembre. Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera, Brigada Municipal, Policia Local i els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han dut a terme diverses tasques preventives al nostre municipi al llarg de tot el matí. S'ha senyalitzat i tallat l'accés a diverses zones inundables per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar el pas de persones i vehicles. La policia local està desenvolupant tasques de vigilància, prevenció i seguiment en coordinació amb la resta de serveis municipals. El dispositiu s'ha iniciat a les 6 del matí amb la revisió dels punts crítics detectats durant el torn de nit, amb l'objectiu de fer-ne el seguiment, garantir la seguretat i anticipar possibles incidències. S'ha activat el cos de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera per treballar de forma coordinada amb la policia local en les tasques de vigilància, prevenció i seguiment dels punts més sensibles del municipi. S'han dut a terme treballs de poda i retirada de branques a l'entorn del pont dels francesos per millorar la visibilitat de la senyalització existent i reforçar la seguretat en aquests punts. Al llarg del matí, el personal de la brigada municipal ha realitzat tasques de revisió i prevenció a les cobertes dels diferents equipaments municipals per comprovar-ne l'estat, garantir-ne el correcte manteniment i prevenir o resoldre les possibles incidències que es puguin ocasionar. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant d'aquest episodi de pluges i seguirem informant de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de Protecció Civil Municipal. Ahir al vespre es va reunir el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui va signar un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses i d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destacaven evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, així com l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats, i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. Protecció Civil de la Generalitat, però, ha rebaixat finalment les mesures imposades a les 5 comarques que ahir van rebre l'avís per intensitat de pluja, entre elles el Baix Llobregat, i s'han aixecat les restriccions sobre l'activitat sanitària no urgent i la mobilitat. Es manté, en canvi, la suspensió de l'activitat educativa i de lleure fins les 5 de la tarda.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'han aplicat les següents mesures extraordinàries.
3: Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Roca i Bros, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. Podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
8: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
7: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
9: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu...
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Continuem fent el seguiment especial d'aquesta situació d'emergències provocada per la previsió de pluges intenses per aquest dimecres 9 de setembre. Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera, Brigada Municipal, Policia Local i els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han dut a terme diverses tasques preventives al nostre municipi al llarg de tot el matí. S'ha senyalitzat i tallat l'accés a diverses zones inundables per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar el pas de persones i vehicles. La policia local està desenvolupant tasques de vigilància, prevenció i seguiment en coordinació amb la resta de serveis municipals. El dispositiu s'ha iniciat a les 6 del matí amb la revisió dels punts crítics detectats durant el torn de nit, amb l'objectiu de fer-ne el seguiment, garantir la seguretat i anticipar possibles incidències. S'ha activat el cos de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera per treballar de forma coordinada amb la policia local en les tasques de vigilància, prevenció i seguiment dels punts més sensibles del municipi. S'han dut a terme treballs de poda i retirada de branques a l'entorn del pont dels Francesos per millorar la visibilitat de la senyalització existent i reforçar la seguretat en aquests punts. Al llarg del matí, el personal de la brigada municipal ha realitzat tasques de revisió i prevenció a les cobertes dels diferents equipaments municipals per comprovar-ne l'estat, garantir-ne el correcte manteniment i prevenir o resoldre les possibles incidències que es puguin ocasionar. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant d'aquest episodi de pluges i seguir Estem informant de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de Protecció Civil Municipal. Ahir al vespre es va reunir el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui va signar un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses i d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destacaven evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, així com l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats, i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. Protecció Civil de la Generalitat, però, ha rebaixat finalment les mesures imposades a les 5 comarques que ahir van rebre l'avís per intensitat de pluja, entre elles el Baix Llobregat, i s'han aixecat les restriccions sobre l'activitat sanitària no urgent i la mobilitat. Es manté, en canvi, la suspensió de l'activitat educativa i de lleure fins a les 5 de la tarda.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'han aplicat les següents mesures extraordinàries.
6: Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluc i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins a les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Beledat Canigó. Podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. Amb dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.
0: Abrera Informació, especial informatiu, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Continuem fent el seguiment especial d'aquesta situació d'emergències provocada per la previsió de pluges intenses per aquest dimecres 9 de setembre. Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera, Brigada Municipal, Policia Local i els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han dut a terme diverses tasques preventives al nostre municipi al llarg de tot el matí. S'ha senyalitzat i tallat l'accés a diverses zones inundables per garantir la seguretat de la ciutadania i evitar el pas de persones i vehicles. La policia local està desenvolupant tasques de vigilància, prevenció i seguiment en coordinació amb la resta de serveis municipals. El dispositiu s'ha iniciat a les 6 del matí amb la revisió dels punts crítics detectats durant el torn de nit, amb l'objectiu de fer-ne el seguiment, garantir la seguretat i anticipar possibles incidències. S'ha activat el cos de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera per treballar de forma coordinada amb la policia local en les tasques de vigilància, prevenció i seguiment dels punts més sensibles del municipi. S'han dut a terme treballs de poda i retirada de branques a l'entorn del pont dels francesos per millorar la visibilitat de la senyalització existent i reforçar la seguretat en aquests punts. Al llarg del matí, el personal de la brigada municipal ha realitzat tasques de revisió i prevenció a les cobertes dels diferents equipaments municipals per comprovar-ne l'estat, garantir-ne el correcte manteniment i prevenir o resoldre les possibles incidències que es puguin ocasionar. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant d'aquest episodi de pluges i seguir informant de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha establert en fase d'alerta el DUPROCIN, el document únic de protecció civil municipal. Ahir al vespre es va reunir el CECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal, presidit per l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, qui va signar un decret d'alcaldia per establir mesures extraordinàries de prevenció i protecció de la població davant l'elevat risc de pluges intenses i d'acord amb les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entre les quals destacaven evitar els desplaçaments no imprescindibles, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, suspendre l'activitat educativa i esportiva a l'exterior, així com l'activitat dels serveis socials bàsics i especialitzats, i suspendre l'activitat sanitària no essencial i no urgent des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda d'avui dimecres. Protecció Civil de la Generalitat, però, ha rebaixat finalment les mesures imposades a les 5 comarques que ahir van rebre l'avís per intensitat de pluja, entre elles el Baix Llobregat, i s'han aixecat les restriccions sobre l'activitat sanitària no urgent i la mobilitat. Es manté, en canvi, la suspensió de l'activitat educativa i de lleure fins a les 5 de la tarda.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Recordem que a Abrera, avui dimecres 9 de setembre, s'han aplicat les següents mesures extraordinàries.
6: Pel que fa a les activitats educatives, queden suspeses les classes a tots els centres educatius del municipi. L'Escola Bressol Municipal Montpetit, les escoles Francesc Platón i Sertí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera, així com totes les activitats educatives a l'aire lliure. També se suspèn el servei de transport escolar d'avui dimecres 9 de setembre. Referent als equipaments municipals, la Biblioteca Josep Rocaibrós, l'Aula d'Adults, l'Escola Municipal de Música i el Casal de Joves d'Abrera oferiran el servei habitual a partir de les 5 de la tarda si la situació meteorològica ho permet. El Casal de la Gent Gran i el Centre Aquàtic Municipal romandran oberts, però quedaran suspeses les activitats dirigides fins a les 5 de la tarda. També queden suspeses les activitats esportives municipals que es desenvolupin a l'aire lliure i les activitats culturals, lúdiques i de participació ciutadana que impliquin desplaçaments o concentracions de persones a l'exterior. Pel que fa als serveis socials, es garanteixen els serveis mínims, se suspèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals, es manté l'atenció de les situacions d'urgència o emergència social que resultin imprescindibles i se suspèn el servei de centre de dia de la residència de la gent gran Veledat Canigó. Podeu consultar els documents que recullen les mesures preventives preses, tant la resolució de la Generalitat com el decret d'alcaldia de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible, presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió de posar fi a les llicències de pisos turístics a la ciutat el 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat a les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
4: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
3: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa a la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que ja hi havia 125 execucions previstes, però 72 no es van arribar a realitzar, i a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. La previsió facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya indica per aquesta tarda una disminució del nivell de perill per pluges intenses. Així, a les 5 de la tarda s'ha reprès la normalitat i s'han aixecat les mesures preventives encara vigents als municipis del Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental per la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre de 2026. Així, aquesta tarda es desenvolupen amb normalitat les activitats dels diferents serveis municipals del municipi, com ara Biblioteca Josep Roca i Bros, Aula d'Adults, Escola Municipal de Música, Casal de Joves d'Abrera, activitats del Casal de la Gent Gran i activitats dirigides i cursets del Centre Aquàtic Municipal, CAMP. Aquesta tarda s'ha tornat a reunir el CECOPAL, Centre de Coordinació Operativa Municipal de l'Ajuntament d'Abrera, presidit per l'alcalde Jesús Navarro, i s'ha acordat baixar a fase de prealerta al Duprocim, el document únic de de Protecció Civil Municipal. Demà dijous es reprendrà amb normalitat el curs escolar, així com el servei de transport escolar. També es reprèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals. El servei del centre de dia de la residència de gent gran Beledat Canigó i l'atenció sanitària no urgent a tots els CAPs del municipi en el seu horari habitual. Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant la previsió de pluges intenses al territori.
2: Abrera Informació. Educació.
5: Coincidint amb l'inici del curs escolar, des de l'Ajuntament d'Abrera es presenta el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. La guia neix amb l'objectiu de acompanyar els centres educatius a la tasca que desenvolupen en el seu dia a dia, facilitant-los una visió conjunta i transversal de tots els recursos i propostes educatives que poden sol·licitar i desenvolupar al llarg del curs. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora inclou més de 50 activitats i propostes impulsades des de les diferents àrees de l'Ajuntament d'Abrera i vinculades a diferents àmbits i interessos educatius. Es tracta d'una oferta adreçada a totes les etapes educatives i edats, amb activitats pensades per donar resposta a les diferents necessitats i interessos dels centres i del seu alumnat. La guia compila activitats que ja es venien desenvolupant des de l'Ajuntament i incorpora també noves propostes, ampliant així l'oferta educativa municipal a disposició dels centres. D'aquesta manera, cada curs, els centres educatius rebran el catàleg actualitzat i podran planificar i sol·licitar les activitats de manera coordinada, d'acord amb les seves necessitats i programació. Els centres poden sol·licitar tantes activitats com considerin necessàries, sense límit, en funció de les seves necessitats i interessos educatius. El catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora és una proposta transversal que posa en valor la tasca que desenvolupen les diferents àrees i serveis municipals en l'àmbit educatiu. Entre els recursos i serveis que formen part d'aquesta xarxa educativa hi ha, entre d'altres, els serveis a les persones, els serveis tècnics, la policia local, el servei socioeducatiu d'Abrera, Cabalbaix, la xarxa Violeta d'Abrera, l'aula d'adults i l'escola municipal de música, així com els centres educatius i les AFA del municipi. La guia també incorpora un apartat final d'informació d'interès amb els principals contactes i recursos que poden ser d'utilitat per als centres educatius. Finalment, la iniciativa incorpora un apartat de valoració i propostes de millora amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels centres educatius sobre la utilitat de la guia i continuar millorant i ampliant l'oferta en properes edicions. Amb aquesta nova eina, des de l'Ajuntament d'Abrera, es reafirma el compromís amb l'educació i amb el treball conjunt amb els centres educatius i tota la comunitat educativa del municipi.
2: Abrera Informació. Cultura.
5: Durant els mesos de setembre i octubre continuarà el cicle d'humor d'Abrera 2026, del qual, juntament amb el cicle de teatre familiar, ja han gaudit més de 1.200 persones. Així, divendres 18 de setembre, Xavi Franquesa presentarà el monòleg Escocia, el seu espectacle més madur, basat en la lluita d'un home ja en els 40, a cavall entre la joventut i la bellesa, condició que li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme. I divendres 23 d'octubre, gaudirem amb el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón, que ens portarà en un viatge únic a través de l'humor i les vivències d'una de les figures més icòniques de la comèdia espanyola. Tots dos espectacles tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través de la plataforma de Nox Produccions. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
2: Ràdio Abrera, digui.
3: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
2: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
3: I us encarregueu de tot?
2: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
3: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
4: També a l'estiu.
3: Ràdio Abrera.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
1: Bona tarda. La previsió facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya indica per aquesta tarda una disminució del nivell de perill per pluges intenses. Així, a les 5 de la tarda s'ha reprès la normalitat i s'han aixecat les mesures preventives encara vigents als municipis del Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental per la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre de 2026. Així, aquesta tarda es desenvolupen amb normalitat les activitats dels diferents serveis municipals del municipi, com ara Biblioteca Josep Roca i Bros, Aula d'Adults, Escola Municipal de Música, Casal de Joves d'Abrera, activitats del Casal de la Gent Gran i activitats dirigides i cursets del Centre Aquàtic Municipal, CAM. Aquesta tarda s'ha tornat a reunir el CECOPAL, Centre de Coordinació Operativa Municipal de l'Ajuntament d'Abrera, presidit per l'alcalde Jesús Navarro, i s'ha acordat baixar a fase de prealerta al DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. Demà dijous es reprendrà amb normalitat el curs escolar, així com el servei de transport escolar. També es reprèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals. El servei del centre de dia de la residència de gent gran Veledat Canigó i l'atenció sanitària no urgent a tots els CAPs del municipi en el seu horari habitual. Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant la previsió de pluges intenses al territori.
0: Abrera Informació. Educació.
1: Aquest mes de setembre s'enceta el nou curs escolar 2026-2027. Abrera el dijous 3 de setembre passat, ho va fer l'escola Bressol Municipal Montpetit, i aquest dimarts 8 de setembre ho han fet les escoles d'infantil i primària Francesc Platoni Sartiu, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, i l'ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera. Amb motiu de les obres d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, a partir d'aquest dimarts 8 de setembre, dia de l'inici del nou curs escolar, es trasllada la parada número 5 del transport escolar situada actualment a l'ambulatori de Can Vilalba. La parada es desplaça uns metres fins a la parada en Marquesina, situada a l'entrada del barri, a l'avinguda de la Circunvalació. Es prega a les famílies que disculpin les molèsties que aquest trasllat els pugui ocasionar. Amb el nou projecte d'urbanització de l'entorn del Casal Social de Can Vilalba, s'inverteix en la millora dels accessos i la mobilitat amb la creació de dues noves rotondes, i es renova el parc de Can Vilalba amb nous elements i actuacions proposades pel veïnat. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Educadora es continua treballant en l'adequació i millora dels centres educatius, i durant els mesos de l'estiu s'han realitzat diferents treballs als centres escolars per tal d'oferir als infants unes millors condicions educatives i d'aprenentatge. Al darrer curs es van instal·lar plaques fotovoltaiques a l'Escola Bressol Municipal Montpetit i a l'Escola Ernest Lluch, i aquest estiu s'han finalitzat la instal·lació d'un total de 427 plaques entre l'Escola Josefina Ibáñez, 214, i l'Escola Francesc Platoni Sartí, 213 plaques, que en els propers mesos suposarà un servei de més de 300 kilobytes i el desplegament de diferents actuacions en matèria d'autoconsum, sostenibilitat i eficiència energètica. Als exteriors dels edificis s'han dut a terme treballs de neteja als patis, com el desbrossament d'herbes, la neteja d'emburnals i de les voreres dels perímetres a totes les escoles d'infantil i primària. També s'han omplert els sorrals i s'ha millorat el sauló en els paviments exteriors. Igualment, a tots els centres es fan tasques de manteniment a les cobertes dels edificis i també s'han netejat els baixants de les teulades. Als interiors del centre s'han netejat en profunditat els diferents espais i els vidres i dut a terme treballs de pintura. També s'ha repassat la soldadura de tots els perímetres i s'han revisat les frontisses. Quan a l'àmbit sanitari, anualment als centres educatius s'actua amb els plans de plegues, així com de control i prevenció de la legionel·losi. A més, a l'Escola Municipal de Música d'Abrera s'ha renovat i arranjat el sostre del centre polivalent del Rabató, s'ha renovat completament les màquines i el sistema de climatització del centre i de l'equipament, i s'estan instal·lant plaques fotovoltaiques que donaran servei a tot l'equipament municipal. I durant els mesos d'estiu també s'han renovat les senyals relatives a la mobilitat i transport, de manera que s'ha detallat tant els espais reservats per transport escolar, esporàdic o diari, així com els horaris i períodes en què es pot aparcar lliurement en aquestes zones. Podeu consultar el detall de les actuacions realitzades als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
1: Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha preparat la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres 11 de setembre de 2026. En enguany es compta amb les activitats tradicionals com som l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la ballada de sardanes Vila d'Abrera i una cantada d'havaneres amb rom cremat i com a novetat hi haurà la participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. Totes les activitats estan obertes a la ciutadania i les detallem a continuació. Dins dels actes de la Diada Nacional de Catalunya, des de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tradicional ofrena floral institucional al monument de Rafael Casanova a partir de les 12 del matí. Serà un acte obert a la ciutadania que es durà a terme amb diferents entitats i grups polítics del municipi. Seguidament es durà a terme la ballada de la sardana Vila d'Abrera. I enguany, com a novetat, com dèiem, es comptarà amb l'assistència i participació del Porronet i dels Gegants d'Abrera. D'altra banda, a partir de les 7 de la tarda, el grup Norai ens oferirà una cantada de veneres amb ron cremat que s'allegarà fins a 8:45 del vespre a la plaça de Rafael Casanova. L'activitat és gratuïta. Catalunya celebra l'11 de setembre, la Diada Nacional del Territori, en record a la Guerra de Fi de la Successió. En record a la fi de la Guerra de Successió al 1714. De fet, es commemora una derrota on es van perdre les llibertats seculars o religioses. La capitulació de la ciutat enfront de les tropes de Felip V va tenir greus efectes sobre Catalunya, com van ser la pèrdua de la sobirania nacional i les institucions del país, la implantació d'un nou règim polític i jurídic i la imposició d'una nova fiscalitat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem...
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de Llei Europea d'Habitatge Assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
4: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
3: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
5: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. La previsió facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya indica per aquesta tarda una disminució del nivell de perill per pluges intenses. Així, a les 5 de la tarda s'ha reprès la normalitat i s'han aixecat les mesures preventives encara vigents als municipis del Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental per la previsió de pluges intenses per avui dimecres 9 de setembre de 2026. Així, aquesta tarda es desenvolupen amb normalitat les activitats dels diferents serveis municipals del municipi, com ara Biblioteca Josep Roca i Bros, Aula d'Adults, Escola Municipal de Música, Casal de Joves d'Abrera, activitats del Casal de la Gent Gran i activitats dirigides i cursets del Centre Aquàtic Municipal, CAM. Aquesta tarda s'ha tornat a reunir el CECOPAL, Centre de Coordinació Operativa Municipal de l'Ajuntament d'Abrera, presidit per l'alcalde Jesús Navarro, i s'ha acordat baixar a fase de prealerta al DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal. Demà dijous es reprendrà amb normalitat el curs escolar, així com el servei de transport escolar. també reprèn l'activitat presencial dels serveis socials municipals. El servei del centre de dia de la residència de gent gran Veledat Canigó i l'atenció sanitària no urgent a tots els CAPs del municipi en el seu horari habitual. Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania davant la previsió de pluges intenses al territori.
2: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
6: Atenció a famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platón i Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
2: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a 2 cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
2: El teu

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tancada Ceuta no va anticipar la magnitud ni la naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. El CNI considera l'entrada massiva de persones que va ser un fenomen, diu, i inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les ha anunciat avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. La primera causa de mort entre joves entre 15 i 44 anys de la demarcació de Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
4: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
3: I un altre ajuntament, el de Girona, desplega dues pancartes davant les escales de la catedral que conviden a conèixer el català. Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Lluc Salillas és l'alcalde.
5: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona, i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
3: I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat al conseller d'Agricultura que la Generalitat habiliti espais segurs a Collserola que permetin l'accés. Vallès ho ha fet després que en reiterades ocasions ha demanat que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina africana, que comporta, diu, restriccions a l'accés del parc, recordem, des de finals de l'any passat. I Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, nord i llevant. N'hi ha més de 8, de més de petites i una de gran, davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tàrraco.
2: Música i informació.

0: Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània, amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlito Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

0: Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de la...

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de Glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

Agustia Dintay, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé en corra, pasé divina y pasé menino. Opa, yo viajé en corra,

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia ser un corrà, va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé en corrà.
0: Anem al 2007.
2: Si fue...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Car. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. Tonight, tonight, tonight, tonight. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka. Yeah,

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba.

Però, sens dubte, a l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó, ja no parlem, més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprès.

0: Vinga, que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

0: Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte.
1: Enrique Iglesias
0: es va endur la palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir, un disc rodó, eh?

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia. Sofia.

0: la Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.
1: Ai!

0: com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando.
0: Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu...

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, Cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i la naturalesa del que va passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. Considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. El delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ha assegurat aquest vespre que el CNI no va avisar mai de l'entrada massiva de migrants.
3: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información. Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT.
2: Entre la documentació desclassificada hi ha un document del CNI del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia els serveis secrets marroquins a diversos grups de Facebook i WhatsApp amb més de 180.000 seguidors que estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. I hem sabut que la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la gestió de la DANA ha citat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pel proper 21 de setembre a les 11. La comissió també ha acordat citar 3:45 de la tarda l'exsecretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüello. I ha refrescat les temperatures arreu de Catalunya i les tempestes han deixat més de 60 litres per metre quadrat al Berguedà i al Ripollès, entre d'altres. Demà dijous dominarà el sol gairebé arreu. A primera hora hi haurà boirina a l'interior i a la tarda creixeran núvols d'evolució. La temperatura baixarà amb una matinada que serà fresca o freda, sobretot a l'interior i al Pirineu. Màxima continguda que fregarà els 30 graus. I la 080 a Barcelona Fashion reunirà 25 dissenyadors i marques a la segona edició al Marina Vela Port Vell. El certamen se celebrarà del 20 al 23 d'octubre i aplegarà noms com Custo Barcelona, Escorpión, Guillermina Baeza o Domínico. També firmes internacionals com la francesa Louis Gabriel Nucci. La programació combinarà talent emergent i firmes consolidades. Darrer punt, perquè hi ha hagut també pluja de gols. El Barça comença fort a Europa i s'ha imposat en contundència el Feyenoord per 5-0 en el primer partit de la Champions.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ballati.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
2: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para ser.

0: pasó.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la nit.

0: 2023.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en la Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
5: Omplim el buit de la nit. Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. Només bona música.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
2: moment. I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.